L'Anna Caprez sur de la producziun de teater a la Chiesa Planta a Semeden, Vent del Süd. El toc vegn mussaus an duas jedes, demà un domenge a la Serra de las Tschun, a Gievice vegn als 23 de Fenedur la Serra de las Och.

La Black Dyke Band cool talk Celtic Crest, tot lau pel jubilar jachen che flisch de Fuldera, che festiver schotz siu chun conta chunavel. Treis gratuaziuns a schret Vajuan pel dede dots als joch de Fenadur, a Ramosch cumplenesche Mario Mosca 69 ans, de Delvin Givijau. Tut il bun per teis anniversari e fa amo belles vacanzas cun tut tia familia. Char saluts teis vagins de plübot. Adas vagins de plübot te vision pel jubilar Mario Mosca, che festivesse 69 ans, in a polka de la Societat de Musica Ramosch, nus tatlein junger Schwung.

La Società de Musica Ramosch, junger Schwung in Polka, per Festival de Rudien, el 69 anniversari de Mario Mosca de Ramosch. A Chontachunons complanescha Anna Maria de Not alla chiesa Punt'Ota a Schuol, de Della Vingivijau. Sinceras gratulazions per teis anniversari, chiars saluts menge fila. Ad el salit musical per la giubilara Anna Maria de Not en toc dels Frenzlis de Tschlin, in polca cun nom Felix.

Al cor viril lumnezia cu la canzun L'Olma, gevijau pel giubilar John Fidel Lombris de Vela, cena sciusots avaun 88 ans. Osvaiu la giu tot las gratulaziuns a las lingis de telefon NPS pia aviartas, se vos enconoscis se titi festivesse natalizi al dede dots, als joc de Fenadur, a vos gratulasses budgen telefonai de me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Janet Jackson con Whoops Now adiuassunio a un in gratulazione via messaggi WhatsApp. Quella è per Marina Loretz de Sedrun. Ciao Marina, nos gratulaina tai sintiu 30-unavel natalezi, divijain senadat, clic e ventira, salitz tu auc padrin Daniel et onda Anna Maria. Schelu vaiu prelediu pri un contra tot als telefons per oz. Tiams de mira ticcia astia celegrad las entradas del bon engedina. A quai oz. El Guido Flip dat e Freticon tia festivescia siu 66avel anniversari. Cordiale gratulazion. Quai fossi stau, cula emissiun dat oz als Jocs de Fenedur 2026. Al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de tot els jubilars de dots. Iu dec a dia pel moment son lupuspe de retorn questa sera de les Tsun. Cun sport d'actualitat, miu nome Angela Hendry, je vis de vos vinovaun in Balezia D.
1: RTR, les gratulaziuns. Il 20 mezzdì, der RTR. Cun scuveridas, Hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Bavier.